la gent s'ha vist un bel andenot que andava su un po' desviès. Ui. I sui tribasei que portava sobre el palquet l'ai mes. E infi una usca vernusa la pent